소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

Antena Caro. Són les 4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat sentit Barcelona, una avaria també a l'AP7 al Papiol, provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 també a Barcelona. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió d'emergències de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures que encara persisteixen. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar també a confinar preventivament els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper, on en total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, el confinament va quedar aixecat. A hores d'ara, i continuen treballant els bombers per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Entre la documentació hi figuren també missatges de WhatsApp amb la seva secretària, en què es fa referència explícita a Carles Puigdemont i a les converses amb Junts. En un altre missatge del novembre del 2025, Zapatero li comunica que no podrà assistir a unes reunions perquè té una trobada relacionada amb Carles Puigdemont. En una altra conversa, en aquest cas del juliol del mateix any, també esmenta un embolic amb Junts. I també Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I el Ministeri d'Educació ha proposat reduir les ràtios màximes d'alumnes a les aules. La proposta planteja limitar a 4, 6 i 8 infants per aula als tres cursos de l'escola Bressol i fixar un màxim de 30 alumnes al batxillerat.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat en aquests moments no hi ha incidències destacades a les carreteres, tot i això hi ha una avaria a l'AP7 a Ulldecona, direcció Tarragona, que deixa un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt, i també registren retencions habituals a les rondes, a la B10 i la B20, també a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà, a la C31 a Badalona i finalment a la C33 a Barcelona. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot i enmig d'aquesta situació que envolta el Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. N'ha parlat avui a la xarxa el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero.
2: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions. El que estem veient és un congrés...
1: Per la seva banda, a Begoña Gómez, la dona del president, ha entregat ja aquest dimecres el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Gómez dona compliment a una de les mesures cautelars que li va imposar Peinado el passat dissabte quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures, més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parcs de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música. I never met

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni tampoc espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits, segons les primeres informacions. Tot i

0: I això ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació allà és complexa. Duc ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre del sisme. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per tal de seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I en clau política, les agendes personals de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, incorporades al sumari judicial, documenten contactes recurrents amb l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i diversos viatges a Zúric durant el període de negociacions entre el PSOE i Junts. Amb tot, enmig de la situació del Partit Socialista, Pedro Sánchez s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure, volíem dir. I amb tot, també Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades també a centres sanitaris. Malgrat la fi d'aquesta onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de Lleida, on el risc es manté en aquest cas molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, els bombers donaven per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja al Moianès, que ha afectat provisionalment unes 16 hectàrees, majoritàriament de massa forestal. El foc va obligar a confinar preventivament també els veïns del municipi i els usuaris d'un càmping proper. En total eren unes 700 persones. Un cop estabilitzades les flames, es va aixecar aquest confinament i a hores d'ara hi continuen treballant per tal de refredar el perímetre i evitar represes del foc. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral sentit Girona. Una avaria també a l'AP7 a Ulldecona, direcció València, deixa també un vehicle al voral i provoca lentitud en aquest punt. Finalment, una altra avaria, en aquest cas a l'AP10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un carril tallat i a banda es registren també retencions habituals a les rondes, a la C58 a Sabadell, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la B30 a Barberà i a la C31 a Badalona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers

0: Mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aeris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I, de fet, al Moianès, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 7 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Gibert d'Ona Codinenca.
1: El perímetre de l'incendi, que va començar a primera hora de la tarda d'ahir, ja està encerclat, però el terreny dominat per cingleres dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
2: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
1: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català la de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari.

0: I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 a Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt i una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalleu direcció Barcelona, deixa en aquest cas un carril tallat.
1: Notícies en xarxa. Antena Caro, tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona.

0: Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Arranjades, més vies de comunicació. Roquetes ha enllestit aquest mes de juny la reparació de quatre camins municipals dintre del Pla d'Acció Millora de l'àmplia xarxa de més de 200 quilòmetres repartida arreu del terme. En concret, les actuacions s'han dut a terme als camins de la Caramella, Bandejats, Regués Nou, Pocateula i Forcallet abans d'iniciar obres al llarg dels pròxims mesos en fins a 7 camins municipals més, amb una inversió pública total superior als 1,3 milions d'euros. En el cas del camí de la Caramella, l'Ajuntament de Roquetes ha arribat a un acord, com explica l'alcalde Ivan García, amb les dues empreses extractores de graves al municipi que han assumit el cost complet de l'obra.
5: Ens trobem al camí de la Caramella, on les dues empreses extractores de graves dins el nostre municipi estan duent a terme una actuació de millora. És un expedient que des de l'Ajuntament ha costat i des d'aquí agraïm la paciència que han tingut els veïns i les veïnes de la zona, però que finalment han pogut aconseguir que una vegada més les empreses que extrauen les graves del nostre terme siguin les que actuen a la millora del camí de la Caramella. S'ha fet una repujada del camí donant les pendents necessàries per a que l'aigua no es quedi estancada i després s'aplicarà un doble tractament bituminós per a que el camí sigui totalment transitable.
4: Pel que fa a Bandejats, Regués Nou, Pocateula i Forcadell, el regidor d'Obres Públiques i Serveis Municipals, Jordi Llepuz, ha explicat que s'han condicionat amb fons públics procedents en gairebé un 90% d'administracions superiors a conseqüència de la dana de 2024.
6: A més, hem culminat amb les reparacions per les afectacions de la dana del 2024, al Pocateula, a Forcallet i als Regués Nous, en una inversió de 256.000 euros, subvencionats en un 70% per la Diputació. Les actuacions que s'han dut a terme és repujar el camí i fer un acabat en un micolat 100% formigó per a tindre un acabat més durader.
4: En clau de futur, una de les primeres actuacions que es duran a terme a curt termini serà la reparació del camí de Sant Francesc a través de la Mancomunitat Tortosa Roquetes. Però també, com explica l'alcalde de la ciutat, Ivan García, al Galatxo, Mitamplana, Pandorga, Barranc de l'Os, Bandejats i Panxa Blanca.
5: Les actuacions en camí municipals no acaben aquí. Hi ha tres actuacions importants també que durem a terme durant el pròxim any. Una, finançada en recursos públics de 208.000 euros, que actuarà a Bandejats i Panxa Blanca. Una altra de 357.000 euros, que en este cas actuarà al Galatxo, també actuarà al camí de Mitamplana, Pandorga i Barranc de l'Os, donant la sortida a tots els desperfectes que la dana del 2025 ens va produir. Esta obra sí que estarà finançada per 180.000 euros per la Diputació de Tarragona i de 67.000 euros, en este cas, per la Generalitat de Catalunya. I la tercera gran actuació és la del camí de Sant Francesc, que en este cas la farem a través de la Mancomunitat de Tortosa i Roquetes, una obra importantíssima de 544.000 euros d'inversió, que serà finançada en 250.000 euros a través d'una nominativa de la Diputació de Tarragona i la resta en recursos propis dels dos ajuntaments. Sabem que el terme necessita de més actuacions, en som conscients, però també podem demostrar que any rere any la inversió que fem en camins municipals és importantíssima per donar servei a tota la ciutadania que viu al disseminat, als nostres pagesos, les nostres pageses i els nostres ramaders, per a que puguen accedir a les seues finques de la millor manera.
4: De moment, Roquetes ja ha engestit la reparació de quatre camins municipals, la Caramella, Bandejats en Regués Nou, Pocateula i Forcallet, abans d'arranjar-ne 7 més en els pròxims mesos amb una inversió de més de 1,3 milions d'euros.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Avui al nostre espai d'entrevistes a la sintonia d'Antena Caro ens volem aturar per a parlar d'aquelles notícies que ens conviden a mirar al futur al nostre territori amb un somriure i amb molt d'optimisme. S'han publicat ja les notes de la selectivitat, les PAU i a les Terres de l'Ebre tenim una protagonista indiscutible i clara guanyadora. Ella ha aconseguit fer pòdium amb la nota més alta de la fase general al nostre territori, un espectacular 9,10. És alumna de l'Institut Roquetes, té 18 anys i és una apassionada de les lletres i a més toca el piano. Avui tenim el plaer de rebre als nostres estudis d'Antena Caro a Marta Torres Llatge. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Hola.
4: I també ens acompanya la seva tutora i professora d'Història de la Filosofia de l'Institut Roquetes, Joana Subirats. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Marta, comencem per tu. Un 9,10 en la fase general. Això es diu ràpid, eh? Però quan vas saber la nota, quina va ser la teva primera reacció? T'ho esperaves? Com vas viure aquest moment?
7: Jo és que tampoc tenia moltes expectatives com a tal. De fet, me vaig despertar i vaig veure uns pares col·locats davant de l'ordinador molt contents. Ja. I vaig dir, mira, ja està. Ja ens
4: així va ser tu la primera.
7: No vaig ser jo.
4: I què? Com va anar aquesta reacció?
7: I bé, jo els hi vaig veure una cara i dic, ah, doncs pues ja està. I jo no vaig contemplar tampoc en aquell moment de dir, uau, no, com a u, això vol dir que... No, perquè no, tampoc ho enfocava d'aquesta manera. Jo estava molt contenta i ja està, de dir, vale, pues cap a la carrera, ja està.
4: Oh, ja està, un 9,10. De tota manera, jo he vist que t'ha fet alguna entrevista i vas dir que l'examen te va anar prou bé i que, en definitiva, lo vas qualificar d'amigable. Què és això d'amigable? Perquè això és una paraula que normalment no crec que els alumnes qualifiquen la selectivitat d'amigable, no?
7: Bueno, jo és que vaig fer la bola molt grossa abans de la selectivitat. Jo me vaig preocupar més del que tocava i llavors, a l'arribar el moment de pues vam examinar el d'Ertosa. De cop, tot era molt més humà de lo que m'imaginava. Vaig veure que tothom també estava patint una mica el mateix que tu i al final pues, vaig veure que no era tan greu i no era tan gros per anar això amigable. No, dir, hem estat tot l'any treballant este tipus d'exàmens, fent a classe, no podia canviar tant i en realitat va ser així, excepte algun examen que sí que va sorprendre, però...
4: Molts de nervis abans d'entrar als exàmens?
7: No, alguns sí, però també com que ens feien estar un rato sentats sense tindre el material ni res, allò que repasses a última hora no es podia fer, jo a mi em va servir per a calmar-me. Llavors bé.
4: Joana, com es viu des de l'altre costat? És a dir, des de la sala de professors i des de la tutoria rebre una notícia de que un alumne del centre de l'Institut Roquetes aconsegueix la nota més alta de les Terres de l'Ebre. Això va ser una sorpresa o era un resultat que s'esperava degut a la trajectòria de la Marta a l'aula?
8: La veritat és que va ser una sorpresa molt agradable, però no una sorpresa d'un resultat no esperat, perquè la trajectòria de Marta durant tota la seva estada acadèmica a l'Institut Roquetes ha sigut espectacular. Marta té unes qualitats que són molt importants per a tindre una educació bona, com la d'ella, en uns resultats numèrics com aquests, que és una gran lectora, per tant té una bona expressió escrita i una comprensió, i això ja és un plus. Tota la seva trajectòria a l'ESO va ser espectacular, i a batxillerat és un dels tres, de les tres matrícules d'honor. De fet, la nota més alta de batxillerat de la promoció ha sigut ella. Per tant, era més que una sorpresa, un desig, que donava pues, aquest punt final, aquest broche, no? Aquest brillo a la seva trajectòria. A més, en quant a qualitat humana, ha sigut una alumna que ha ajudat els seus companys quan s'ha necessitat i que sempre ha estat allí. I de fet, si el treball com a resultat havia tingut aquesta nota, ella ha assistit a totes les classes de repàs de les Pau. Això és molt important. Ella diu a l'últim moment, però és que ella va estar repassant i treballant moltíssim i és també producte del treball constant.
4: Suposo que també dubtes a l'últim moment, no, Marta? No sé si este tema, si esta qüestió...
7: Sí, sobretot tant Cinta Fàbregues com tu, Joana, que vau estar allí. Cinta Fàbregues venia a primera hora del matí i hasta que no marxava i estàvem tots per allí nerviosos i, claro, Joana, Marta Nussbaum, tu què trobes?
8: Jo és que el dia de l'examen de l'Història de la Filosofia era a les 9 i jo estava allà des de les 8 per a dubtes d'última hora, perquè sempre tinc la fixació de sortirà este i sempre normalment l'encerto.
4: Perquè, Marta, com t'has organitzat aquestes setmanes prèvies? Has fet un tancament intensiu davant dels llibres?
7: A veure, sí, al principi no tenia clar com enfocar-ho una mica com tothom, de dir, acabem d'acabar els exàmens programats i també se sentia raro ficar-te a estudiar i necessitàvem descansar. Llavors, a partir d'aquest moment veies que, ah, jo he començat per aquí, jo he començat per allà, i jo el que vaig fer primer va ser com separar totes les matèries que anava a fer i recuperar punts. Llavors, assustar-me una mica per tots els papers que tenia i a partir d'aquí començar a resumir cada vegada més perquè al final no et podies aprendre tal qual tot. Havies de, com les paraules clau, diguéssim, i practicar. Sí, això no ho he aplicat, ho he aplicat massa tard, això de practicar, ho he hagut de començar a fer, jo què sé, primer de batxillerat, però sí que pots trobar exàmens de la selectivitat i activitats i tal, i això m'ha servit moltíssim.
9: Joana, és bo que tinguin dubtes els alumnes?
8: Si no tenen dubtes és que no s'ho han qüestionat, que no han pensat. I els dubtes normalment solen tindre els millors alumnes, per dir-ho d'alguna manera. Els que es pensen que els han anat tan bé els exàmens normalment no van tan bé. I els que normalment després tenen bons resultats és perquè hi ha hagut un treball i aquest treball fa que dubtes del que tu saps. Per tant, sí, de dubtes n'han de bé. Si no hi ha dubtes és que no hi ha hagut estudi.
9: Dubtes perquè potser hi ha massa qüestions per a respondre a una mateixa pregunta?
8: No, més aviat són inquietuds perquè, clar, nosaltres estem parlant de les PAU i les PAU són unes proves d'accés a la universitat, que hi ha un model d'examen determinat de cada matèria. I durant l'etapa de batxillerat se va fent el currículum, se treballen els continguts que s'han de treballar de cada matèria, però sempre enfocats a unes determinades proves que seran com l'examen, la tipologia d'examen. Però, clar, sempre està el que no sabem exacte què entrarà i com serà. Hi ha una part que canvia, perquè d'això es tracta, de que no sé com dir-ho, no és un entrenament per a que sigui algo repetitiu i que tothom hagi de fer el mateix, sinó que ha de destacar l'excel·lència i per això sempre hi ha aquella part i en la que els alumnes pues, que tenen una inquietud pues, sempre tenen dubtes.
9: I Marta, quina assignatura ha estat la més difícil de la selectivitat?
7: A l'hora de l'examen jo crec que a mi grec, personalment, me vaig assustar bastant. Anava a la diccionària, amunt i avall, tota desubicada, però a l'hora de preparar-me-la, història de l'art, perquè la quantitat de temari, jo no havia afrontat mai aquella quantitat de temari, i sí que havíem fet exàmens d'aquest tipus a classe, però sempre era de tal tema a tal tema, no del principi al final, llavors va ser com molt... Però bueno, va ser bastant amigable, exactament.
9: Hem de dir que, bueno, el reconeixement, podem dir, a nivell de territori, de tindre aquesta nota tan alta, una alegria immensa, com bé comentava la Joana, per a l'Institut Roquetes, i suposo que per a un docent veure que el fruit de tant d'esforç es materialitza és la millor recompensa, no?, per als professors.
8: Sí, i aquí ha de quedar molt clar que no és un resultat d'una persona ni d'un moment, sinó que això ja és un treball des del principi, des de primer de l'ESO, i és un treball de tot l'equip docent de l'Institut Roquetes i de tota la implicació de tots els docents i de l'equip directiu que també afavoreix el que es puguen fer determinades actuacions a les aules. Sí que és cert que en tota la dinàmica en la que estem avui en dia, en la docència, en situacions molt complexes perquè tenen ràtios molt elevades, això perjudica i ens fa que tinguéssim molta més feina, és a dir, és més difícil, però la implicació del professorat fa que tot això tiri avant. Per tant, és un resultat no d'un moment puntual, sinó d'una trajectòria al llarg de tot de l'etapa de l'ESO i de l'etapa de batxillerat.
9: Marta, si haguessis de qualificar com ha anat aquest curs, quina paraula li donaries?
7: Se pot resumir per a mi una mica en un sentiment agredolç, diguéssim, perquè parlant en amigues sobretot de ai, pues a mi em va agradar molt este curs i tal, jo sempre he dit que primer de batxillerat ho repetiria sense cap dubte, però segon de batxillerat no. No li desitjo a ningú, vull dir molts d'ànimos per a les persones que s'enfronten en este curs. Però perquè és això, perquè al final passes uns parell d'anys molt intensos, sobretot segon de batxillerat, que sempre tens aquí la paraula selectivitat, però alhora això també et fa crear uns vincles, jo crec que únics. Estic molt agraïda tant com m'han tractat tots els professors a l'hora de pues, ajudar-me tant en dubtes, personal, o sigui, inquietuds davant de l'examen com acadèmics i també de les persones amb qui he compartit este moment, perquè veus que, pues sí, que també trau les parts més boniques de cadascú, de no et preocupes, jo t'ajudo en això, tu m'ajudes en això.
9: En definitiva, en aquesta sensació, com dius, agredolça, és que hi ha dues parts, una positiva i una no tan positiva. En què et quedaries en les dues bandes?
7: No, a veure, la positiva està clar, però lo recordo tota esta temporada estudiant i treballant molt, també estarà sempre, suposo.
9: Suposa que des de la tutoria, la gestió emocional de l'alumnat, sobretot a segons de batxillerat, és un dels grans reptes actuals de l'educació. Com es treballa des de la tutoria per evitar que els nois i les noies col·lapsin davant d'aquest moment tan important per a ells com és la selectivitat?
8: El paper de les tutories, dels tutors i les tutores durant tota l'etapa educativa és fonamental. I jo dic als meus alumnes que venim a ser doncs, bueno, com un pare, com una mare, no? És a dir, nosaltres parem compte de tota la part de la burocràcia, papers, autoritzacions i tals, però després també d'escoltar-los i de guiar-los. I durant l'ESO és important, però quan arriben a batxillerat, com que tenim com a etapa final, no? El moment de la selectivitat, que és, com diu Marta, un moment de moltes emocions i de molt d'estrès, i aquí potser hauríem de fer una miqueta de revisió, no? de qüestionar-nos què fem els professors i professores, que estem sempre dient-los la selectivitat, l'examen. No, hombre, me penso que al dia no sé quantes mils de vegades la paraula selectivitat, i els generem estrès. Llavors, des de la tutoria s'intentava que hi hagués aquest marc d'espai de poder parlar, de poder soltar les emocions. De vegades, inclús com a professora d'Història de la Filosofia, que és una matèria comuna, alguna hora de classe de filo se convertia en una altra hora de tutoria perquè hi havia necessitat. I els xiquets i les xiquetes, ni que tinguin 16, 17, 18 anys, alguns ja al segon curs, no són encara adults, tenen tota la vida per endavant, tenen moltes inquietuds i necessiten explicar el que senten. Com diu Marta, de vegades les emocions pues, poden ser positives, però moltes vegades no ho són.
9: És a dir, que feu una mica de psicòlegs.
8: Tenim també ajuda de la part ja ho diré, del Departament d'Orientació, que també ens han vingut a fer alguna xerrada a l'aula per a com gestionem l'estrès i l'ansietat. Però sí, acabem sent professors, psicòlegs, infermers, de tot una mica.
9: I Marta, com se viu a l'entorn de l'alumnat, entre els companys de classe? Se nota aquest estrès? Que...
7: Sí, se nota molt.
9: Com ho supereu?
7: Bueno, jo personalment superior, jo vaig deixar passar perquè no sabia ben bé com afrontar-ho. Al final és una sensació molt nova, que no dius, vale, un examen has fet sempre, però té algo més que no saps ben bé el que és. Però jo sobretot comentava en moltes amistats el tema d'estar una mica desubicat i desubicades, perquè era com, sí, jo sé que estic estudiant, però trobo que sí, quan paro d'estudiar encara he d'estudiar més coses, i sense esta sensació de que no, algo no està del tot. Però, bueno, mira, fins de què cap.
9: Està clar que les PAUs, les proves d'accés a la universitat, poden marcar un camí o un altre al futur d'un alumne. Això és molt fort, no?, per assimilar.
8: El que comentava abans de tutoria, el que fem també és intentar que obriguin la ment. Quan se fa, ells pensen, doncs, els agrada una matèria, una carrera determinada, i els has de fer entendre que a la vida les coses no sempre són com nosaltres volem, i que han de tenir la capacitat de ser flexibles i diversificar. I hem de mirar, bueno, això és el que m'agrada, però això no funciona, i de tindre plan B, C, D, tots els plans. I sigui quien sigui al final l'opció a la que tingui accés, he d'acceptar-la i estimar-la i intentar ficar tot el possible de part meua. I si realment vull molt una opció a la que no tinc accés, doncs d'una forma o altra hi acabaré arribant. Si no, per la porta de davant, per la porta de darrere, per la del costat. Jo sempre es dic que és com sigui, han de continuar endavant i mai han de llançar la tovallola.
9: Marta és una roquetera de 18 anys que ha aconseguit la nota més alta a les Terres de l'Ebre en aquesta fase general de l'ESPAU. Ara ja més tranquil·la, i ara el teu futur, cap a on el vols orientar?
7: Jo tiro sense cap dubte cap a les humanitats en la doble grau d'Història i Història de l'Art, perquè, bueno, jo he crescut en una família de... Els pares, els dos, han estudiat Belles Arts i tal, i això sempre m'ha portat a inclinar-me més per les lletres que pels números. I, sobretot, me va passar a primer de l'ESO que... jo volia fer biologia al principi, per molt que sembli bé estrany, però vaig tindre un professor de ciències socials que no m'agradava gaire i pensava que pues, esta matèria no m'interessava, però un dia estudiant vaig pensar, ah, pues, diràs que no està malament això. I llavors va arribar segon de l'ESO, que va arribar un professor que jo li guardaré sempre molta estima, que l'hem tingut un munt d'anys, i clar, ho vaig veure en les ganes que explicava i a més m'agradava el temari i ja va ser com, ah, pues diràs que història mos interessa. I ja ara arribats a segon de batxillerat, que estava la matèria d'història de l'art, i ja va ser com una mescla perfecta a descobrir que pues, hi havia este grau.
9: Perquè què és el que més t'ha fascinat d'aquest món?
7: Del món de la història, història de l'art, és com, per a mi és una forma diferent d'entendre i explicar a les persones. En un context on ho matematitzem tot tant i busquem el valor, també en un context capitalista, no? I la productivitat i què aporta més, sento que decantar-te per una branca que al final remet també a les parts més humanes, als errors, però també al que s'ha aconseguit i a la forma, al final l'art és una forma diferent d'expressar-se, me dona més fe a la humanitat que no pas altres coses.
9: Joana, Marta té les coses molt clares, no? Suposa que això s'ha notat, no?, en la seva trajectòria dins del batxillerat.
8: Sí, moltíssim. Jo vaig tindre la sort de que vaig ser la seva tutora del treball de recerca i ara en el que acaba d'explicar, la manera en com s'explica i les idees tan clares que té, ja... Sí, sembla, vull dir, veu exactament per què ha sigut una de les matrícules d'honor de batxillerat de l'Institut Roquetes i per què és la nota més alta de selectivitat de la part general. Té un bagatge, té un món interior i tot això és degut a tot el seu fonament, a el que ha llegit, al que ha escrit, al que ha escoltat i a les seues inquietuds. I a mi, alumnes com ella, també me fan tindre fe en la humanitat. Que és molt important la part de científica, però que no s'ha d'obligar que les ciències necessiten no de les lletres, sinó de la part humana, perquè si deixem la nostra humanitat ho perdem tot.
9: És a dir, pel que ens expliques, Marta té un dels expedients acadèmics de l'Institut Roquetes més brillants, no?
8: Sí, en els estudis reglats per cada 20 alumnes se dona una matrícula d'honor. Enguany, per la quantitat d'alumnes que hi havia a segon de batxillerat, corresponien 3. I ella ha sigut la nota més alta d'aquestes 3 matrícules d'honor.
9: Contenta, no, Marta?
7: Sí, jo no, tampoc ho tenia en ment i pensava, ah, però no estaria malament, i ho parlàvem també, és que jo també estic supercontenta que tots els altres amics també l'haguem pogut tindre, perquè sé lo molt que s'han esforçat, i va ser un goig de dir, ai, que bé.
9: I tot això com ho viu la família?
7: Bueno, jo trobo que he tingut la sort de tindre una família que mai m'ha pressionat en aquest sentit, sempre he dit com, mentre aproves i tu vagues fent... I jo perquè també individualment sóc perfeccionista i m'agrada treballar aquestes coses i pues bé, la meva família sempre de dir, pues si tu estàs contenta, endavant.
9: Joana, mentre aprove, no? I d'aquestes maneres...
8: Jo l'escolto i penso, és que és molt perfeccionista. Quan jo explicava a classe, no, ella escoltava, tenia punts, i quan hi havia alguna cosa que no li quadrava, ja et venia. És que això, aquesta idea d'on t'ha sortit? Perquè això d'aquí no ho acabo d'entendre. Ella ho havia d'acabar de tindre tot sempre ben lligat. Clar, al final el resultat està on està. En este treball, en esta constància, en estos dubtes, perquè al final són inquietuds de no m'acaba de quadrar això, ella ho havia de tindre tot clar com anava.
9: Suposa que també és important, no?, tindre suport dels companys, a banda dels professors i la família, no?
7: Sí, totalment. A mi més d'una vegada m'han hagut de replegar algú de, a veure, tranquil·lisa, que no espera tant, perquè, pues, sí, està molt bé rebre també acompanyament d'una persona que està vivint el mateix que tu. Tampoc t'has de tancar en això, perquè també està vivint el mateix que tu i també pues, té els seus dubtes i tal, però a mi m'ajudava bastant d'anar comentant en el meu cercle més proper de no va, pues, això no serà tan així, i un dia tu estàs malament i t'ajuden i al revés, saps?
9: Marta, a més de la història i l'art en els llibres, també la vius a través de les tecles, és a dir, que estudies piano al Conservatori de Tortosa. Diuen que la música i les matemàtiques van lligades, però també podem dir que la música i les humanitats fan un tàndem molt especial, no? Com t'ha ajudat a tu el piano a desconnectar o a connectar més durant aquest curs?
7: Bueno, jo enguany he acabat també l'últim curs del grau professional de piano, que de fet vaig començar-ho pensant que estudiaria música una mica més i no... i faig el batxillerat de lo reduït per a poder estudiar només música, llavors la selectivitat hagués quedat en un segon pla. Però per a mi la música també he tingut sempre una relació una mica complicada, perquè en el moment en què vaig entrar al conservatori, que vaig entrar a tercer, o sigui, he fet 3 anys només com a tal, vaig veure que l'exigència era diferent, i quan converteixes el que al principi era una afició en una cosa més sèria, pues corres el perill de cremar-te, no? De contaminar aquesta relació tan bonica que tens. I a mi jo he patit una mica en això, perquè sobretot també enguany vaig haver-ho de deixar una mica apartat per a poder estudiar la resta, i claro, l'exigència també que havia de tindre allí no me permetia dir, vale, pues jo ara paro d'estudiar i vaig a descansar un rat, estudiar un piano, no, també era, ai, de continuar estudiant, simplement d'una manera diferent. Tot i això, no canviaria per res, perquè pues, porto molts anys també el piano, i també, pues, ja ho has dit, va molt lligat igualment en les humanitats, i trobo que és un art molt bonic, no deixa de ser art també.
9: Continuarà sent una afició?
7: Sí, jo esperaré que no desaparegui, no? Al final no podrà ser protagonista, però espero de tot cor que no sigui l'última vegada que toco el piano, claro.
9: Abans comentàvem que l'escalf humà és important, sobretot a... podem dir que marca una diferència, i això sobretot abans d'entrar a l'examen. Moments importants, no, Joana, per als alumnes?
8: Sí, és important. És tan important, jo us ho deia, que la selectivitat és una carrera de fons, i al final no guanya el que sap més, sinó el que és capaç de controlar l'estrès i l'ansietat. Clar, antes de començar, una vegada tens l'examen davant, ja llavors potser te relaxes una miqueta, però abans de començar estan molt nerviosos. Llavors, des del centre sempre hi ha una persona que els acompanya, en este cas la vocal de centre era la coordinadora de batxillerat, Cinta Fàbregues, que a més també ha sigut la seva professora de llengua castellana i els va acompanyar en tot moment. I després la gran majoria de professors van anar apareixent abans o després de l'examen per a donar aquest suport als seus alumnes. És molt important, la part humana. Nosaltres, com a docents, no se tracta només de transmetre coneixements, sinó d'aquesta relació humana que ajuda a l'alumnat a madurar i a créixer i a preparar-los, en certa manera, per a la vida.
9: Com a claustre de l'Institut Roquetes, que una alumna com Marta reconegui, com ha dit abans, la feina, la implicació dels professors, suposa que és un orgull per a l'educació pública, no? I per a l'institut, però sobretot per a l'educació pública, no?
8: L'educació pública se sustenta gràcies a les vocacions de les persones. Això, en tot aquest període, aquest any, i totes les nostres lluites, ho hem anat dient. Mos salten mans, mos sobra vocació. I d'això, de vegades, l'administració pública se n'aprofita. Se n'aprofita perquè, bueno, és el que jo he dit, jo començava a treballar a les 9, el dia de l'examen de selectivitat de Història de la Filosofia, i vaig estar allí antes de les 8 fins a les 9 menys quart. Sé que el company de Història tenia classe i va demanar per favor si podia anar... És a dir, hi ha molta vocació i moltes ganes de... Però a vegades el que ens passa és que tenim ràtios que són inassumibles, que si tens a classe 30 alumnes, com enguany ha passat a primer de batxillerat, en 34 alumnes a l'aula, no es pot atendre. És tota aquesta diversitat o tota aquesta problemàtica. Però de vocació n'hi ha molta, de ganes n'hi ha moltes, i de professionalitat n'hi ha molta.
9: Durant aquests dies s'està parlant molt de l'educació, sobretot temes de ràtio, currículums, de burocràcia. Com ho esteu vivint, el professorat?
8: La veritat és que fins ara hem aguantat molt, i ha arribat un punt en el que la indignació ens ha superat, per això hem sortit al carrer. A l'Institut Roquetes s'ha creat una assemblea i, en la mesura del possible, ens anem reunint. L'equip directiu ens ha facilitat espais i moments per a poder fer aquestes assemblees, i hem anat fent acords, de cara que el que nosaltres volem, l'objectiu, ja no és tant, i sobretot no únicament, el tema econòmic, sinó totes les condicions materials i acadèmiques que se donen per a que l'educació realment sigui de qualitat. Perquè hem de tindre clar que sense una educació de qualitat no hi ha futur. necessitem que els nostres xiquets i les nostres xiquetes estiguin ben atesos. Ara mateix, en la calor que fa, nosaltres acabem el dia 30 en principi, després durant el mes de juliol continuem preparant materials, programacions, però fins al dia 30 tenim permanència al centre. I sort que tenim 4 espais, que no aules, en aire condicionat, perquè la resta de centre és impossible, inviable. Hasta la setmana passada els alumnes van vindre al centre i algun dia, més d'un dia, hi havia algun alumne que acabava desmaiant-se per les condicions. No se pot ensenyar així. Per tant, és importantíssim que hi hagi una part de la despesa pública en invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur. I cuidar els docents és cuidar els xiquets i les xiquetes, els alumnes, i que després puguin desenvolupar la seva excel·lència, com en el cas de Marta.
9: Aquest sistema educatiu ho esteu patint els alumnes, no? Com es veu des de l'alumnat totes aquestes reivindicacions i aquest sistema educatiu que teniu?
7: Bueno, a nosaltres ens va passar sobretot que comentàvem que no estàvem acostumats a tantes vagues de professors. No, clar, nosaltres pensàvem que eren nosaltres els que fèiem les vagues i tal, que eren unes vagues molt diferents també, que això ja és un tema a part, que jo no he estat mai del tot d'acord. Ai, perdona, del tot d'acord, perquè pues, no les aplicàvem de la millor manera, però jo personalment, tenint també professors de famílies, estic contenta de veure el que estan fent tothom, no? Sento que fa falta este sentiment de col·lectivitat i de dir, vale, no, anem a canviar les coses, perquè sí que és veritat que pues, les aules, la calor estos últims dies era terrible, som un munt de gent a classe, que al final pues, hi ha dies que molta gent necessita coses i també pues, la diversitat és innegable i no per això hauríem de rebre menys qualitat i tot i això, igualment eternament agraïda de tot el que els professors i professores del centre ens han pogut proporcionar, però sí que és veritat que es necessita un canvi, clar.
9: Marta Torres Llatge, com diem, ha estat l'alumna, una alumna de l'Institut Roquetes, un roquetera de 8 anys, que ha aconseguit la nota més alta en aquesta fase general al nostre territori de la prova de selectivitat. Quin consell donaries als alumnes que properament han de tindre unes pròximes PAU?
7: Bueno, que si la feina l'han anat fent, que no patisquen, perquè ja ho ha dit Joana, que és una carrera de fons i que no és una cosa que estudies el dia abans i, bueno, i t'ho trobes de damunt, però que sobretot això que a mi crec que em va fer falta al principi que gent que havia fet la selectivitat me diguessin, bueno, no serà per a tant. Que recordo una amiga que m'ho va dir, de dir, si mantens este respecte a la prova en si, però tampoc deixes que se't minge, en realitat és més que assequible, perquè pues, 2 anys preparant-nos per anar a això, no pot ser que surti tan malament.
9: I Joana, com a tutora de la Marta i professora d'Història de la Filosofia, als alumnes quin consell els hi donaries?
8: I ja els ho donem el consell, és a dir, que serà un examen com tants n'hi han, és a dir, s'han anat preparant, si han sigut constant en l'estudi, és el que està més tranquil és el que trau més bons resultats. I és una prova més de la vida. Ojalà, jo sempre es dic, tant de bo, el problema més gran que tinguéssiu fos la selectivitat.
9: Doncs ens quedem en aquestes reflexions que ens han fet avui les nostres convidades. L'estiu ja està aquí, les notes ja estan posades, el futur està escrit sobretot en la Marta, podem dir que en lletres daurades. Marta Torres Llatge, gaudeix molt d'aquest merescut descans, molts encerts en aquest doble grau en Història i Història de l'Art, i continua omplint de música el teu entorn. Moltes gràcies per visitar-nos i enhorabona.
7: Moltes gràcies.
9: I tu, Joana, gràcies per la tasca que esteu fent, la part docent, i per acompanyar-nos també avui, i enhorabona a l'Institut Roquetes.
8: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
9: I gràcies a totes dues, i que vagi molt bé l'estiu. Bon dia.
8: Gràcies, bon estiu.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
9: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
10: Bon dia, una altra jornada pesada de calor i sobretot avui amb més xafogó, per tant més humitat, que ja es nota a hores d'ara a l'Ebre, i de fet es tradueix en alguns núvols baixos que després d'alguns dies han tornat a casa nostra. Núvols que sobretot tornen a estar apretats cap al delta, a les cotes més baixes, a prop del mar, però que tampoc són gaire destacables i a més s'han d'anar retirant. La temperatura, doncs, que en molts casos no ha baixat dels 20-21 graus, fins i tot un palet més alta ja, en cotes un palet més elevades de la Terra Alta, per exemple, o de la comarca dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, arribaran algunes tempestes més aviat poc actives per la banda aragonesa, per tant, pel Matarranya, i arribaran a deixar quatre gotes mal comptades, sobretot a la Ribera d'Ebre, també en el cas de la Terra Alta, amb una temperatura que tornarà a voltar els 35-36 graus en molts casos, una mica més i tot cap a la Ribera d'Ebre, i també, com les últimes tardes, amb més garbinada, aquesta brisa de sud que tornarà a reforçar-se. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara a l'informatiu d'Antena Caro obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
11: En sèrie.
12: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
11: Les millors ficcions.
12: Els millors relats.
11: Les estrenes més espectaculars.
12: El retorn de les sèries més esperades.
11: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
12: En sèrie, amb l'Ali Giné.
13: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
14: Son tiempos convulsos.
13: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
15: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
14: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
13: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
14: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
13: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
14: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
13: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
14: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
13: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
16: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
13: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
17: ¿Tienes hermanos?
16: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
13: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar. També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
18: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deep fakes in real time.
13: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
19: If
17: we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
13: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
16: El reino de la tierra al fin va a caer.
13: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
16: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
13: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
19: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
20: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
21: Richard, voy a vender el edificio.
13: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
16: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
22: Nos vamos a quedar sin comida.
13: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
23: Nos superan en número y armamento.
24: No tenemos dinero.
23: Pero nos tenemos los unos a los otros y nada que perder.
13: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
25: We threw a rod. Get comfortable.
26: It's going to be a while.
25: He's got the wrench. He's going, no, we got to wait here. We got to wait on the plane.
13: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
27: For 5 hours? Are you crazy?
25: This is the airplane experience.
27: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
13: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldició de Widow's Bay.
28: Soy Tom Lofty.
29: Encantado, Tom. Arthur.
28: ¿Te apetece tomar un café?
29: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
28: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
13: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
28: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
29: ¿Hubo canibalismo?
28: No. No creo que sea cierto.
13: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
29: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
28: ¿El qué?
29: Que aquí pasan cosas malas.
13: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
28: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
13: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
28: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
13: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
28: ¿Sabes algo de una arpía?
30: Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
13: Menció especial mereixen les interpretacions i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
30: Llegó a la costa y conoció a la arpía. Au.
13: La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment, en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
30: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
0: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
13: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
1: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
2: Díselo, Shep Clark.
1: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
2: Ciérralo todo para empezar.
3: Tienes toda la razón.
1: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
3: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
2: Se lo ha llevado la niebla.
1: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
2: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
1: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
2: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
1: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
2: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
1: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
2: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la niebla de ahí fuera es natural? No es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
1: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
2: Búrrate cuanto quieras, la isla está maldita, Tom.
1: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego, y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
5: Alcaldía.
2: Que suene la sirena, Tom.
5: Soy Patricia.
2: Si no lo haces tú, lo haré yo.
5: Es de la comisaría.
1: Sí, Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
6: ¿Qué sabes?
7: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
13: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Carola. 6.96.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'Hockey Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí.

0: sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general, i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
4: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
3: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb V-baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
5: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
6: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
7: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
6: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
9: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
8: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
10: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
11: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
2: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
12: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
10: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
13: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: i detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
10: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
15: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
14: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
16: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
14: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
10: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
17: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
10: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
10: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
16: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona que ja organitza l'ajuda humanitària.
10: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país Llatinoamèrica, la capital catalana, diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
2: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
10: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
18: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
10: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
10: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
19: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni, té lògiques diferents. I per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
10: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
20: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
21: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
20: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries, jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs d'anar polint aquestes coses.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
4: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin tacadoli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
0: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
1: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
5: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
24: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la CAC que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
5: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
25: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
5: L'Iguada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta Hockey Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauway.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
8: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa, i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquests moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa. Fons del grup han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
3: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1.000. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.

Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

0: correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
1: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc, que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Tota la música.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, el dia Sant Joan. I en aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 264 persones pels efectes a la salut derivats de les temperatures extremes aquests dies. Per comunitats, la corba de sobremortalitat per la calor és més accentuada a les del centre i el nord. Encapçala Catalunya, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. 8 de les persones mortes per calor, segons el recull provisional del Ministeri, eren persones més grans, de 85 anys, i la resta d'edats entre els 45 i els 84. I llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió, conegudes així, si més no, a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos.

0: principals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar futures sequeres al país basada en noves infraestructures com les dessalinitzadores. I albiren 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca a una costa de Montgrí, al Baix Empordà. El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals. Malgrat que no és habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n vulguin veure a la Costa Brava, especialment a l'abril, abril, el maig i el juny.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
2: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Arranjades, més vies de comunicació. Roquetes ha enllestit aquest mes de juny la reparació de 4 camins municipals dintre del Pla d'Acció Millora de l'àmplia xarxa de més de 200 quilòmetres repartida arreu del terme. En concret, les actuacions s'han dut a terme als camins de la Caramella, Bandejats, Regués Nou, Pocateula i Forcallet abans d'iniciar obres al llarg dels pròxims mesos en fins a 7 camins municipals més amb una inversió pública total superior als 1,3 milions d'euros. En el cas del camí de la Caramella, l'Ajuntament de Roquetes ha arribat a un acord, com explica l'alcalde Ivan García, amb les dues empreses extractores de graves al municipi que han assumit el cost complet de l'obra.
4: Ens trobem al camí de la Caramella, on les dues empreses extractores de graves dins el nostre municipi estan duent a terme una actuació de millora. És un expedient que des de l'Ajuntament ha costat i des d'aquí agraïm la paciència que han tingut els veïns i les veïnes de la zona, però que finalment han pogut aconseguir que una vegada més les empreses que extrauen les graves del nostre terme siguin les que actuen a la millora del camí de la Caramella. S'ha fet una repujada del camí donant les pendents necessàries per a que l'aigua no es quedi estancada i després s'aplicarà un doble tractament bituminós per a que el camí sigui totalment transitable.
3: Pel que fa a Bandejats, en Regués Nou, Pocateula i Forcadell, el regidor d'Obres Públiques i Serveis Municipals, Jordi Alleput, ha explicat que s'han condicionat amb fons públics procedents en gairebé un 90% d'administracions superiors a conseqüència de la dana de 2024.
5: A més, hem culminat amb les reparacions per les afectacions de la dana del 2024 al Pocateula, a Forcallet i al Regués Nous en una inversió de 256.000 euros, subvencionats en un 70% per la Diputació. Les actuacions que s'han dut a terme és repujar el camí i fer un acabat en un micolat 100% formigó per a tindre un acabat més durader.
3: En clau de futur, una de les primeres actuacions que es duran a terme a curt termini serà la reparació del camí de Sant Francesc a través de la Mancomunitat Tortosa-Roquetes. Però també, com explica l'alcalde de la ciutat, Ivan García, al Galatxo, Mitamplana, Pandorga, Barranc de l'Os, Bandejats i Panxa Blanca.
4: Les actuacions en camí municipals no acaben aquí. Hi han 3 actuacions importants també que durem a terme durant el pròxim any. Una, finançada en recursos públics de 208.000 euros, que actuarà a Bandejats i Panxa Blanca. Una altra de 357.000 euros, que en este cas actuarà al Galatxo, també actuarà al camí de Mitamplana, Pandorga i Barranc de l'Os, donant la sortida a tots els desperfectes que la dana del 2025 ens va produir. Esta obra sí que estarà finançada per 180.000 euros per la Diputació de Tarragona i de 67.000 euros, en este cas, per la Generalitat de Catalunya. I la tercera gran actuació és la del camí de Sant Francesc, que en este cas la farem a través de la Mancomunitat de Tortosa i Roquetes, una obra importantíssima de 544.000 euros d'inversió, que serà finançada en 250.000 euros a través d'una nominativa de la Diputació de Tarragona i la resta en recursos propis dels dos ajuntaments. Sabem que el terme necessita de més actuacions, en som conscients, però també podem demostrar que any rere any la inversió que fem en camins municipals és importantíssima per donar servei a tota la ciutadania que viu al disseminat, als nostres pagesos, les nostres pageses i els nostres ramaders, per a que puguen accedir a les seues finques de la millor manera.
3: De moment, Roquetes ja ha engestit la reparació de 4 camins municipals, la Caramella, Bandejats en Regués Nou, Pocateula i Forcallet, abans d'arranjar-ne 7 més en els pròxims mesos amb una inversió de més de 1,3 milions d'euros.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Avui al nostre espai d'entrevistes a la sintonia d'Antena Caro ens volem aturar per a parlar d'aquelles notícies que ens conviden a mirar el futur al nostre territori amb un somriure i amb molt d'optimisme. S'han publicat ja les notes de la selectivitat, les Pau i a les Terres de l'Ebre tenim una protagonista indiscutible i clara guanyadora.

0: Ella ha aconseguit fer pòdium amb la nota més alta de la fase general al nostre territori, un espectacular 9,10. És alumna de l'Institut Roquetes, té 18 anys i és una apassionada de les lletres i a més toca el piano. Avui tenim el plaer de rebre als nostres estudis d'Antena Caro a Marta Torres Llatge. Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Hola.
0: I també ens acompanya la seva tutora i professora de Història de la Filosofia de l'Institut Roquetes, Joana Subirats. Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Marta, comencem per tu. Un 9,10 en la fase general. Això es diu ràpid, eh? Però quan vas saber la nota, quina va ser la teva primera reacció? T'ho esperaves? Com vas viure aquest moment?
1: Jo és que tampoc tenia moltes expectatives com a tal. De fet, me vaig despertar i vaig veure uns pares col·locats davant de l'ordinador molt contents ja. I vaig dir, mira, ja està, ja ens
0: ha sigut. Vas ser tu la primera?
1: No vaig ser jo.
0: I què? Com va anar aquesta reacció?
1: I bé, jo els hi vaig veure una cara i dic, ah, pues ja està. I jo no vaig contemplar tampoc en aquell moment de dir, uau, 9,1, això vol dir que... No, perquè no, tampoc ho enfocava d'aquesta manera. Jo estava molt contenta i ja estava de dir, vale, pues cap a la carrera, ja està.
0: Oh, ja està, 9,10. De tota manera, jo he vist que t'ha fet alguna entrevista i vas dir que l'examen te va anar prou bé i que, en definitiva, lo vas qualificar d'amigable. Què és això d'amigable? Perquè això és una paraula que normalment no crec que els alumnes qualifiquen la selectivitat d'amigable, no?
1: Bueno, jo és que vaig fer la bola molt grossa abans de la selectivitat. Jo me vaig preocupar més del que tocava i llavors, a l'arribar el moment de pues vam examinar el d'Ertosa. De cop, tot era molt més humà de lo que m'imaginava. Vaig veure que tothom també estava patint una mica el mateix que tu i al final pues, vaig veure que no era tan greu i no era tan gros per anar això amigable. No diria, hem estat tot l'any treballant este tipus d'exàmens, fent a classe, no podia canviar tant i en realitat va ser així, excepte algun examen que sí que va sorprendre, però...
0: Molts de nervis abans d'entrar als exàmens?
1: No, alguns sí, però també com que ens feien estar un rato sentats sense tindre material ni res, allò que repasses a última hora no es podia fer, jo a mi em va servir per a calmar-me. Llavors bé.
0: Joana, com es viu des de l'altre costat? És a dir, des de la sala de professors i des de la tutoria rebre una notícia de que una alumna del centre de l'Institut Roquetes aconsegueix la nota més alta de les Terres de l'Ebre. Això va ser una sorpresa o era un resultat que s'esperava degut a la trajectòria de la Marta a l'aula?
2: La veritat és que va ser una sorpresa molt agradable, però no una sorpresa d'un resultat no esperat, perquè la trajectòria de Marta durant tota la seva estada acadèmica a l'Institut Roquetes ha sigut espectacular. Marta té unes qualitats que són molt importants per a tindre una educació bona, com la d'ella, en uns resultats numèrics com aquests, que és una gran lectora, per tant té una bona expressió escrita i una comprensió, i això ja és un plus. Tota la seva trajectòria a l'ESO va ser espectacular, i a batxillerat és un dels tres, de les tres matrícules d'honor. De fet, la nota més alta de batxillerat de la promoció ha sigut ella. Per tant, era més que una sorpresa, un desig, que donava pues, aquest punt final, aquest broche, no? Aquest brillo a la seva trajectòria. A més, en quant a qualitat humana, ha sigut una alumna que ha ajudat els seus companys quan s'ha necessitat i que sempre ha estat allí. I de fet, si el treball com a resultat havia tingut aquesta nota, ella ha assistit a totes les classes de repàs de les Pau. Això és molt important. Ella diu a l'últim moment, però és que ella va estar repassant i treballant moltíssim i és també producte del treball constant.
0: Suposo que també dubtes a l'últim moment, no, Marta? No sé si este tema, si esta qüestió...
1: Sí, sobretot tant Cinta Fabre, que és com tu, Joana, que vau estar allí, Cinta Fabre, que es venia a primera hora del matí i hasta que no marxava i estàvem tots per allí nerviosos i, claro, Joana, Marta Nussbaum, tu què trobes?
2: Jo és que el dia de l'examen de l'Història de la Filosofia era a les 9 i jo estava allà des de les 8 per a dubtes d'última hora, perquè sempre tinc la fixació de sortirà este i sempre normalment l'encerto.
0: Perquè, Marta, com t'has organitzat aquestes setmanes prèvies? Has fet un tancament intensiu davant dels llibres?
1: A veure, sí, al principi no tenia clar com enfocar-ho una mica, com tothom, de dir, acabem d'acabar els exàmens programats, i també se sentia raro ficar-te a estudiar i necessitàvem descansar. Llavors, a partir d'aquest moment veies que, ah, jo he començat per aquí, jo he començat per allà, i jo el que vaig fer primer va ser com separar totes les matèries que anava a fer i recuperar punts. Llavors, assustar-me una mica per tots els papers que tenia, i a partir d'aquí començar a resumir cada vegada més, perquè al final no et podies aprendre tal qual tot. Havies de, com les paraules clau, diguéssim, i practicar. Sí, això no ho he aplicat, ho he aplicat massa tard, això de practicar, ho he hagut de començar a fer, jo que sé, primer de batxillerat, però sí que pots trobar exàmens de la selectivitat i activitats i tal, i això m'ha servit moltíssim.
0: Joana, és bo que tinguin dubtes els alumnes?
2: Si no tenen dubtes és que no s'ho han qüestionat, que no han pensat. I els dubtes normalment solen tindre els millors alumnes, per dir-ho d'alguna manera. Els que es pensen que els han anat tan bé els exàmens normalment no van tan bé. I els que normalment després tenen bons resultats és perquè hi ha hagut un treball i aquest treball fa que dubtes del que tu saps. Per tant, sí, de dubtes n'han de bé. Si no hi ha dubtes és que no hi ha hagut estudi.
0: Dubtes perquè potser hi ha massa qüestions per a respondre a una mateixa pregunta?
2: No, més aviat són inquietuds perquè, clar, nosaltres estem parlant de les PAU i les PAU són unes proves d'accés a la universitat, que hi ha un model d'examen determinat de cada matèria. I durant l'etapa de batxillerat se va fent el currículum, se treballen els continguts que s'han de treballar de cada matèria, però sempre enfocats a unes determinades proves que seran com l'examen, la tipologia d'examen. Però, clar, sempre està el que no sabem exacte què entrarà i com serà. Hi ha una part que canvia, perquè d'això es tracta, de que no sé com dir-ho, no és un entrenament per a que sigui algo repetitiu i que tothom hagi de fer el mateix, sinó que ha de destacar l'excel·lència, i per això sempre hi ha aquella part i en la que els alumnes pues, que tenen una inquietud pues, sempre tenen dubtes.
0: I Marta, quina assignatura ha estat la més difícil de la selectivitat?
1: A l'hora de l'examen jo crec que a mi grec, personalment, me vaig assustar bastant. Anava a la diccionària, amunt i avall, tota desubicada, però a l'hora de preparar-me-la, història de l'art. Perquè la quantitat de temari, jo no havia afrontat mai aquella quantitat de temari, i sí que havíem fet exàmens d'este tipus a classe, però sempre era de tal tema a tal tema, no del principi al final. Llavors va ser com molt... Però bueno, va ser bastant amigable, exactament.
0: Hem de dir que, bueno, el reconeixement, podem dir, a nivell de territori, de tindre aquesta nota tan alta, una alegria immensa, com bé comentava la Joana, per a l'Institut Roquetes, i suposo que per a un docent veure que el fruit de tant d'esforç es materialitza és la millor recompensa, no?, per als professors.
2: Sí, i aquí ha de quedar molt clar que no és un resultat d'una persona ni d'un moment, sinó que això ja és un treball des del principi, des de primer de l'ESO, i és un treball de tot l'equip docent de l'Institut Roquetes i de tota la implicació de tots els docents i de l'equip directiu, que també afavoreix el que es puguen fer determinades actuacions a les aules. Sí que és cert que en tota la dinàmica en la que estem avui en dia, en la docència, en situacions molt complexes perquè tenim ràtios molt elevades, això perjudica i ens fa que tinguéssim molta més feina, és a dir, és més difícil, però la implicació del professorat fa que tot això tiri avant. Per tant, és un resultat no d'un moment puntual, sinó d'una trajectòria al llarg de tot de l'etapa de l'ESO i de l'etapa de batxillerat.
0: Marta, si haguessis de qualificar com ha anat aquest curs, quina paraula li donaries?
1: Se pot resumir per a mi una mica en un sentiment agredolç, diguéssim, perquè parlant en amigues sobretot de ai, pues a mi em va agradar molt este curs i tal, jo sempre he dit que primer de batxillerat ho repetiria sense cap dubte, però segon de batxillerat no. No li desitjo a ningú, vull dir molts d'ànimos per a les persones que s'enfronten en este curs. Però perquè és això, perquè al final passes uns parell d'anys molt intensos, sobretot segon de batxillerat, que sempre tens aquí la paraula selectivitat, però alhora això també et fa crear uns vincles, jo crec que únics. Estic molt agraïda tant com m'han tractat tots els professors a l'hora de pues, ajudar-me tant en dubtes, personals, o sigui, inquietuds davant de l'examen com acadèmics i també de les persones amb qui he compartit este moment, perquè veus que, pues sí, que també trau les parts més boniques de cadascú, de no et preocupes, jo t'ajudo en això, tu m'ajudes en això.
0: En definitiva, en aquesta sensació, com dius, agredolça, és que hi ha dues parts, una positiva i una no tan positiva. En què et quedaries, en les dues bandes?
1: No, a veure, la positiva està clar, però lo recordo tota esta temporada estudiant i treballant molt, també estarà sempre, suposo.
0: Suposa que des de la tutoria, la gestió emocional de l'alumnat, sobretot a segons de batxillerat, és un dels grans reptes actuals de l'educació. Com es treballa des de la tutoria per evitar que els nois i les noies col·lapsin davant d'aquest moment tan important per a ells com és la selectivitat?
2: El paper de les tutories, dels tutors i les tutores durant tota l'etapa educativa és fonamental. I jo dic als meus alumnes que venim a ser doncs, bueno, com un pare, com una mare, no? És a dir, nosaltres parem compte de tota la part de la burocràcia, papers, autoritzacions i tals, però després també d'escoltar-los i de guiar-los. I durant l'ESO és important, però quan arriben a batxillerat, com que tenim com a etapa final, no? El moment de la selectivitat, que és, com diu Marta, un moment de moltes emocions i de molt d'estrès, i aquí potser hauríem de fer una miqueta de revisió, no? de qüestionar-nos què fem els professors i professores que estem sempre dient-los la selectivitat, l'examen. No, hombre, me penso que al dia no sé quantes mils de vegades la paraula selectivitat, i els generem estrès. Llavors, des de la tutoria s'intentava que hi hagués aquest marc d'espai de poder parlar, de poder soltar les emocions. De vegades, inclús com a professora d'Història de la Filosofia, que és una matèria comuna, alguna hora de classe de filo se convertia en una altra hora de tutoria perquè hi havia necessitat. I els xiquets i les xiquetes, ni que tinguin 16, 17, 18 anys, alguns ja al segon curs, no són encara adults, tenen tota la vida per endavant, tenen moltes inquietuds i necessiten explicar el que senten. Com diu Marta, de vegades les emocions pues, poden ser positives, però moltes vegades no ho són.
0: És a dir, que feu una mica de psicòlegs.
2: Tenim també ajuda de la part ja ho diré, del Departament d'Orientació, que també ens han vingut a fer alguna xerrada a l'aula per a com gestionem l'estrès i l'ansietat. Però sí, acabem sent professors, psicòlegs, infermers, de tot una mica.
0: I Marta, com se viu a l'entorn de l'alumnat, entre els companys de classe? Se nota aquest estrès? Que...
1: Sí, se nota molt.
0: Com ho supereu?
1: Bueno, jo personalment superior, jo vaig deixar passar perquè no sabia ben bé com afrontar-ho. Al final és una sensació molt nova, que no dius, vale, un examen has fet sempre, però té algo més que no saps ben bé el que és. Però jo sobretot comentava en moltes amistats el tema d'estar una mica desubicat i desubicades, perquè era com, sí, jo sé que estic estudiant, però trobo que sí, quan paro d'estudiar encara he d'estudiar més coses, i sense esta sensació de que no, algo no està del tot. Però, bueno, mira, dins el que cap.
0: Ah, està clar que les PAUs, les proves d'accés a la universitat, poden marcar un camí o un altre al futur d'un alumne. Això és molt fort, no?, per assimilar.
2: El que comentava abans de tutoria, el que fem també és intentar que obriguin la ment. Quan se fa, ells pensen, doncs, els agrada una matèria, una carrera determinada, i els has de fer entendre que a la vida les coses no sempre són com nosaltres volem, i que han de tenir la capacitat de ser flexibles i diversificar. I hem de mirar, bueno, això és el que m'agrada, però això no funciona, i de tindre plan B, C, D, tots els plans. I sigui quien sigui al final l'opció a la que tingui accés, he d'acceptar-la i estimar-la i intentar ficar tot el possible de part meua. I si realment vull molt una opció a la que no tinc accés, doncs d'una forma o altra hi acabaré arribant. Si no, per la porta de davant, per la porta de darrere, per la del costat. Jo sempre es dic que és com sigui, han de continuar endavant i mai han de llançar la tovallola.
0: Marta és una roquetera de 18 anys que ha aconseguit la nota més alta a les Terres de l'Ebre en aquesta fase general de l'ESPAU. Ara ja més tranquil·la, i ara el teu futur, cap a on el vols orientar?
1: Jo tiro sense cap dubte cap a les humanitats en la doble grau d'Història de l'Art, perquè, bueno, jo he crescut en una família de... Els pares, els dos, han estudiat Belles Arts i tal, i això sempre m'ha portat a inclinar-me més per les lletres que pels números. I sobretot me va passar a primer de l'ESO que jo volia fer biologia al principi, per molt que sembli de, estrany, però vaig tindre un professor de ciències socials que no m'agradava gaire i pensava que pues, esta matèria no m'interessava, però un dia estudiant vaig pensar, ah, pues, diràs que no està malament això. I llavors va arribar a segon de l'ESO, que va arribar un professor que jo li guardaré sempre molta estima, que l'hem tingut un munt d'anys, i clar, ho vaig veure en les ganes que explicava i a més m'agradava el temari i ja va ser com, ah, pues diràs que història mos interessa. I ja ara arribats a segon de batxillerat, que estava la matèria d'història de l'art, i ja va ser com una mescla perfecta descobrir que pues, hi havia este grau.
0: Perquè què és el que més t'ha fascinat d'aquest món?
1: Del món de la història, història de l'art, és com, per a mi és una forma diferent d'entendre i explicar a les persones. En un context on ho matematitzem tot tant i busquem el valor, també en un context capitalista, no? I la productivitat i què aporta més, sento que decantar-te per una branca que al final remet també a les parts més humanes, als errors, però també al que s'ha aconseguit i a la forma, al final l'art és una forma diferent d'expressar-se, me dona més fe a la humanitat que no pas altres coses.
0: Joana, Marta té les coses molt clares, no? Suposa que això s'ha notat, no?, en la seva trajectòria dins del batxillerat.
2: Sí, moltíssim. Jo vaig tindre la sort de que vaig ser la seva tutora del treball de recerca i ara en el que acaba d'explicar, la manera en com s'explica i les idees tan clares que té, ja... Sí. Sembla, vull dir, veu exactament per què ha sigut una de les matrícules d'honor de batxillerat de l'Institut Roquetes i per què és la nota més alta de selectivitat de la part general. Té un bagatge, té un món interior i tot això és degut a tot el seu fonament, a el que ha llegit, al que ha escrit, al que ha escoltat i a les seues inquietuds. I a mi, alumnes com ella, també me fan tindre fe en la humanitat. Que és molt important la part de científica, però que no s'ha d'obligar que les ciències necessiten no de les lletres, sinó de la part humana, perquè si deixem la nostra humanitat ho perdem tot.
0: És a dir, pel que ens expliques, Marta té un dels expedients acadèmics de l'Institut Roquetes més brillants, no?
2: Sí, en els estudis reglats per cada 20 alumnes se dona una matrícula d'honor. Enguany, per la quantitat d'alumnes que hi havia a segon de batxillerat, corresponien 3. I ella ha sigut la nota més alta d'aquestes 3 matrícules d'honor.
0: Contenta, no, Marta?
1: Sí, sí, sí, jo no, tampoc ho tenia en ment i pensava, ah, pues no estaria malament, i ho parlàvem també, és que jo també estic supercontenta que tots els altres amics també l'haguem pogut tindre, perquè sé lo molt que s'han esforçat i va ser un goig de dir, ai, que bé.
0: I tot això com ho viu la família?
1: Bueno, jo trobo que he tingut la sort de tindre una família que mai m'ha pressionat en aquest sentit, sempre ha sigut com mentre aproves i tu vagues fent. I jo perquè també individualment sóc perfeccionista i m'agrada treballar aquestes coses i pues bé, la meva família sempre de dir pues si tu estàs contenta, endavant.
0: Joana, mentre aprove, no? I d'aquestes maneres...
2: Jo l'escolto i penso, és que és molt perfeccionista. Quan jo explicava a classe, no, ella escoltava, tenia punts, i quan hi havia alguna cosa que no li quadrava, ja et venia. És que això, aquesta idea d'on t'ha sortit? Perquè això d'aquí no ho acabo d'entendre. Ella ho havia d'acabar de tindre tot sempre ben lligat. Clar, al final el resultat està on està. En este treball, en esta constància, en estos dubtes, perquè al final són inquietuds de no m'acaba de quadrar això, ella ho havia de tindre tot clar com anava.
0: Suposa que també és important, no?, tindre suport dels companys, a banda dels professors i la família, no?
1: Sí, sí, totalment. A mi més d'una vegada m'han hagut de replegar algú de, a veure, tranquil·lisa't, que no espera tant, perquè, pues, sí, està molt bé rebre també acompanyament d'una persona que està vivint el mateix que tu. Tampoc t'has de tancar en això, perquè també està vivint el mateix que tu i també pues, té els seus dubtes i tal, però a mi m'ajudava bastant d'anar comentant en el meu cercle més proper de no va, pues, això no serà tan així i un dia tu estàs malament i t'ajuden i al revés, saps?
0: Marta, a més de la història i l'art en els llibres, també la vius a través de les tecles. És a dir, que estudies piano al Conservatori de Tortosa. Diuen que la música i les matemàtiques van lligades, però també podem dir que la música i les humanitats fan un tàndem molt especial, no? Com t'ha ajudat a tu el piano a desconnectar o a connectar més durant aquest curs?
1: Bueno, jo enguany he acabat també l'últim curs del grau professional de piano, que de fet vaig començar-ho pensant que estudiaria música una mica més i faig el batxillerat de lo reduït per a poder estudiar només música, llavors la selectivitat hagués quedat en un segon pla. Però per a mi la música també he tingut sempre una relació una mica complicada, perquè en el moment en què vaig entrar al conservatori, que vaig entrar a tercer, o sigui, he fet 3 anys només com a tal, vaig veure que l'exigència era diferent, i quan convertixes el que al principi era una afició en una cosa més sèria, pues corres el perill de cremar-te, no? De contaminar aquesta relació tan bonica que tens. I a mi jo he patit una mica en això, perquè sobretot també enguany vaig haver-ho de deixar una mica apartat per a poder estudiar la resta, i claro, l'exigència també que havia de tindre allí no me permetia dir, vale, pues jo ara paro d'estudiar i vaig a descansar un rato, estudiar un piano. No, també era, ai, de continuar estudiant, simplement d'una manera diferent. Tot i això, no ho canviaria per res, perquè pues, porto molts anys també al piano, i també, pues, ja ho has dit, va molt lligat igualment en les humanitats, i trobo que és un art molt bonic, no deixa de ser art també.
0: Continuarà sent una afició?
1: Sí, jo esperaré que no desaparegui, no? Al final no podrà ser protagonista, però espero de tot cor que no sigui l'última vegada que toco el piano, claro.
0: Abans comentàvem que l'escalf humà és important, sobretot a, podem dir que marca una diferència, i això sobretot abans d'entrar a l'examen. Moments importants, no, Joana, per als alumnes?
2: Sí, és important. És tan important, jo us ho deia, que la selectivitat és una carrera de fons, i al final no guanya el que sap més, sinó el que és capaç de controlar l'estrès i l'ansietat. Clar, antes de començar una vegada des l'examen davant, ja llavors potser te relaxes una miqueta, però abans de començar estan molt nerviosos. Llavors, des del centre sempre hi ha una persona que els acompanya, en este cas la vocal de centre era la coordinadora de batxillerat, Cinta Fàbregues, que a més també ha sigut la seva professora de llengua castellana i es va acompanyar en tot moment. I després la gran majoria de professors van anar apareixent abans o després de l'examen per a donar aquest suport als seus alumnes. És molt important, la part humana. Nosaltres, com a docents, no se tracta només de transmetre coneixements, sinó d'aquesta relació humana que ajuda a l'alumnat a madurar i a créixer i a preparar-los, en certa manera, per a la vida.
0: Com a claustre de l'Institut Roquetes, que una alumna com Marta reconegui, com ha dit abans, la feina, la implicació dels professors, suposa que és un orgull per a l'educació pública, no? I per a l'institut, però sobretot per a l'educació pública, no?
2: L'educació pública se sustenta gràcies a les vocacions de les persones. Això, en tot aquest període, aquest any, i totes les nostres lluites, ho hem anat dient. Mos salten mans, mos sobra vocació. I d'això, de vegades, l'administració pública se n'aprofita. Se n'aprofita perquè, bueno, és el que jo he dit. Jo començava a treballar a les 9, el dia de l'examen de selectivitat de Història de la Filosofia, i vaig estar allí antes de les 8 fins a les 9:15. Sé que el company de Història tenia classe i va demanar per favor si podia anar... És a dir, hi ha molta vocació i moltes ganes de... Però a vegades el que ens passa és que tenim ràtios que són inassumibles, que si tens a classe 30 alumnes, com enguany ha passat a primer de batxillerat, en 34 alumnes a l'aula, no es pot atendre tota aquesta diversitat o tota aquesta problemàtica. Però de vocació n'hi ha molta, de ganes n'hi ha moltes, i de professionalitat n'hi ha molta.
0: Durant aquests dies s'està parlant molt de l'educació, sobretot temes de ràtio, currículums, de burocràcia. Com ho esteu vivint, el professorat?
2: La veritat és que fins ara hem aguantat molt, i ha arribat un punt en el que la indignació ens ha superat, per això hem sortit al carrer. A l'Institut Roquetes s'ha creat una assemblea i, en la mesura del possible, ens anem reunint. L'equip directiu ens ha facilitat espais i moments per a poder fer aquestes assemblees, i hem anat fent acords, de cara que el que nosaltres volem, l'objectiu, ja no és tant, i sobretot no únicament, el tema econòmic, sinó totes les condicions materials i acadèmiques que se donen per a que l'educació realment sigui de qualitat. Perquè hem de tindre clar que sense una educació de qualitat no hi ha futur. necessitem que els nostres xiquets i les nostres xiquetes estiguin ben atesos. Ara mateix, en la calor que fa, nosaltres acabem el dia 30 en principi, després durant el mes de juliol continuem preparant materials, programacions, però fins al dia 30 tenim permanència al centre. I sort que tenim 4 espais, que no aules, en aire condicionat, perquè la resta de centre és impossible, inviable. Hasta la setmana passada els alumnes van vindre al centre i algun dia, més d'un dia, hi havia algun alumne que acabava desmaiant-se per les condicions. No se pot ensenyar així. Per tant, és importantíssim que hi hagi una part de la despesa pública en invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur. I cuidar els docents és cuidar els xiquets i les xiquetes, els alumnes, i que després puguin desenvolupar la seva excel·lència, com en el cas de Marta.
0: Aquest sistema educatiu ho esteu patint els alumnes, no? Com es veu des de l'alumnat totes aquestes reivindicacions i aquest sistema educatiu que teniu?
1: Bueno, a nosaltres ens va passar sobretot que comentàvem que no estàvem acostumats a tantes vagues de professors. No, clar, nosaltres pensàvem que eren nosaltres els que fèiem les vagues i tal, que eren unes vagues molt diferents també, que això ja és un tema a part, que jo no he estat mai del tot d'acord. Ai, perdona, del tot d'acord, perquè pues, no les aplicàvem de la millor manera, però jo personalment, tenint també professors de famílies, estic contenta de veure el que estan fent tothom, no? Sento que fa falta aquest sentiment de col·lectivitat i de dir, vale, no, anem a canviar les coses, perquè sí que és veritat que pues, les aules, la calor estos últims dies era terrible, som un munt de gent a classe, que al final pues, hi ha dies que molta gent necessita coses i també pues, la diversitat és innegable i no per això hauríem de rebre menys qualitat i tot i això, igualment eternament agraïda de tot el que els professors i professores del centre ens han pogut proporcionar, però sí que és veritat que es necessita un canvi, clar.
0: Marta Torres Llatge, com diem, ha estat l'alumna, una alumna de l'Institut en Roquetes, en Roquetera, de 8 anys, que ha aconseguit la nota més alta en aquesta fase general al nostre territori de la prova de selectivitat. Quin consell donaries als alumnes que properament han de tindre unes pròximes PAU?
1: Bueno, que si la feina l'han anat fent, que no patisquen, perquè ja ho ha dit Joana, que és una carrera de fons i que no és una cosa que estudies el dia abans i, bueno, i t'ho trobes de damunt, però que sobretot això que a mi crec que em va fer falta al principi que gent que havia fet la selectivitat me diguessin, bueno, no serà per a tant. Que recordo una amiga que m'ho va dir, sí, mantens este respecte a la prova en si, però tampoc deixes que se't menja, en realitat és més que assequible, perquè pues, 2 anys preparant-nos per anar a això, no pot ser que surti tan malament.
0: I Joana, com a tutora de la Marta i professora d'Història de la Filosofia, als alumnes quin consell els hi donaries?
2: I ja els ho donem el consell, és a dir, que si era un examen com tants n'hi ha, és a dir, s'han anat preparant, si han sigut constant en l'estudi, és el que està més tranquil és el que trau més bons resultats. I és una prova més de la vida. Ojalà, jo sempre es dic, tant de bo, el problema més gran que tinguéssiu fos la selectivitat.
0: Doncs ens quedem en aquestes reflexions que ens han fet avui les nostres convidades. L'estiu ja està aquí, les notes ja estan posades, el futur està escrit sobretot en la Marta, podem dir que en lletres daurades. Marta Torres Llatge, gaudeix molt d'aquest merescut descans, molts encerts en aquest doble grau en Història i Història de l'Art, i continua omplint de música el teu entorn. Moltes gràcies per visitar-nos i enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: I tu, Joana, gràcies per la tasca que esteu fent, la part docent, i per acompanyar-nos també avui, i enhorabona a l'Institut Roquetes.
2: Gràcies a vosaltres per invitar-me.
0: I gràcies a totes dues, i que vagi molt bé l'estiu. Bon dia.
2: Gràcies, bon estiu.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
4: Bon dia, una altra jornada pesada de calor i sobretot avui amb més xafogor, per tant més humitat, que ja es nota a hores d'ara a l'Ebre, i de fet es tradueix en alguns núvols baixos que després d'alguns dies han tornat a casa nostra. Núvols que sobretot tornen a estar apretats cap al delta, a les cotes més baixes, a prop del mar, però que tampoc són gaire destacables i, a més, s'han d'anar retirant. La temperatura, doncs, que en molts casos no ha baixat dels 20-21 graus, fins i tot un palet més alta ja, en cotes un palet més elevades de la Terra Alta, per exemple, o de la comarca dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, arribaran algunes tempestes més aviat poc actives per la banda aragonesa, per tant, pel Matarranya, i arribaran a deixar quatre gotes mal comptades, sobretot a la Ribera d'Ebre, també en el cas de la Terra Alta, amb una temperatura que tornarà a voltar els 35-36 graus en molts casos, una mica més i tot cap a la Ribera d'Ebre, i també, com les últimes tardes, amb més garbinada, aquesta brisa de sud que tornarà a reforçar-se. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara, a l'informatiu d'Antena Caro, obrim la secció En sèrie. És moment per conèixer les novetats, estrenes i recomanacions setmanals de tota l'oferta de la cartellera a les plataformes digitals.
5: En sèrie.
6: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
5: Les millors ficcions.
6: Els millors relats.
5: Les estrenes més espectaculars.
6: El retorn de les sèries més esperades.
5: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
6: En sèrie, amb l'Ali Giné.
7: Molt benvinguts a l'Ensèrie, en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
8: Son tiempos convulsos.
7: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
9: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
8: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
7: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
8: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
7: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
10: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
7: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
10: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
7: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
11: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
7: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
12: ¿Tienes hermanos?
11: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
7: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a tres amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar. També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
13: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deep fakes in real time.
7: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
14: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
7: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
11: el reino de la tierra. Al fin va a caer.
7: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
11: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
7: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on dos germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
15: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
16: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
17: Richard, voy a vender el edificio.
7: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la cinquena temporada de Bear.
11: Estamos mal. El restaurante está inundado. Nos han cortado los repartos.
18: Nos vamos a quedar sin comida.
7: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
19: Nos superan en número y armamento. Can bring the rain. No tenemos dinero. Pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
7: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
20: We threw a rod. Get comfortable.
21: It's going to be a while.
20: Got the wrench. No, we got to wait here.
21: We got to wait on the plane.
7: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicidad.
22: Yeah. For 5 hours? Are you crazy?
20: This is the airplane experience.
22: Yeah. It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
7: A través d'esquets d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle. Però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La Maldición de Widow's Bay.
23: Soy Tom Loftis.
24: Encantado, Tom. Arthur.
23: ¿Te apetece tomar un café?
24: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
23: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
7: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
23: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
24: ¿Hubo canibalismo?
23: No. No creo que sea cierto.
7: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
24: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
23: ¿El qué?
24: Que aquí pasan cosas malas.
7: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
23: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
7: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on de manera sorprenent els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
23: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
7: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
25: ¿Sabes algo de una arpía? Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
7: Menció especial mereixen les interpretacions i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin com a ajudant.
25: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
7: La Maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguim posar-nos els pèls de punta.
25: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
26: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
25: Au.
7: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
0: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
1: Díselo, Shep Clark.
0: Esta es una reunión privada, Edwin, gracias.
1: Ciérralo todo, para empezar.
2: Tienes toda la razón.
0: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
2: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
1: Se lo ha llevado la niebla.
0: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
1: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
0: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
1: Cierra el puerto. Cierra las tiendas. Que suene la sirena.
0: Ah, ¿te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
1: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
0: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones. No tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
1: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la niebla de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Shep y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
0: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
1: Búrrate cuanto quieras, la isla está maldita, Tom.
0: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
3: Entendido.
1: Que suene la sirena, Tom.
3: Soy Patricia.
1: Si no lo haces tú, lo haré yo.
3: Es de la comisaría.
0: Sí, Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
4: ¿Qué sabes?
5: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
7: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
26: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Carola. 6, 96.

entra, entra. Pásela bien, coño.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.